0: Skibby was dat er samen met King Lover. Ze maakten muziek van 1990 tot en met 2010 en dit was een van hun hits. De vierde nieuweling was dat in die oude hitparade binnengekomen op 28, Feel My Rhythm. De hoogste nieuweling komen we tegen op 27, Scatman John and the Scatman's World.
1: Nummer 27. Ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de ding de